Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 87%.

a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 90%.

0: Ràdio Arbúcia 107.6 FM.
1: La banda sonora del teu dia.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 89%.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Radio Arbúcies, 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 89%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 87%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 91%.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. De moment, circulació tranquil·la. Algunes retencions a la ronda d'Alt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, a Vallcarca, sentit Besòs, per les obres de cobriment que tallen un carril. La ronda litoral entre Diagonal Mar i Poblenou, direcció Llobregat. I el transport públic, la línia RL4 de Rodalies, es manté interrompuda entre Calaf i Manresa per la tempesta d'ahir a la tarda.
0: L'episodi de pluges d'ahir a la tarda es tanca en prop de 400 avisos al 112, però cap incidència greu. Protecció Civil alerta que encara que la pluja ha caigut en zones on no plovia des de feia mesos, la treva serà curta i el risc d'incendis tornarà a ser ben alt d'aquí a molts pocs dies. El president de Ceuta demana l'expulsió dels centenars de migrants que encara queden a la ciutat autònoma i que es blindi la frontera amb el Marroc. Juan Jesús Vives, que ahir es va reunir amb el rei Felip VI a Palma, confia que les forces de seguretat i l'exèrcit frenaran qualsevol altre intent d'assaltar la frontera. I és que la Comissió Europea es pren seriosament el risc d'una altra entrada massiva a Ceuta o Melilla arran de la crida que s'està fent a les xarxes socials del Marroc de cara al dia 15 d'agost. L'Agència Europea de Fronteres i l'Europol ja s'han començat a coordinar amb les autoritats espanyoles davant aquesta nova amenaça. Salvador Illa arriba a la meitat del seu mandat enterbolit per les crisis a Rodalies i a l'educació, totes dues pendents encara de resoldre. Amb els pressupostos aprovats, el president de la Generalitat manté la confiança en Esquerra i els comuns i afronta la segona part de la legislatura com el nou model de finançament autonòmic com a element clau. Les averies a les carreteres s'han incrementat un 60% en els últims anys, de gener a juliol d'aquest mateix any. 1.900 vehicles han tingut pana, segons dades que avança a 3CAT Info, el Servei Català de Trànsit. El Gremi d'Automoció ho atribueix a la falta de manteniment d'un parc molt envellit de vehicles. Els Mossos busquen una dona implicada en l'homicidi d'un home i al migdia al districte de Nou Barris de Barcelona. La policia va detenir un home en relació amb el cas i investiga el seu grau d'implicació en el crim. Segons els testimonis, l'origen de l'homicidi és una discussió de tres: la dona que busquen, la seva actual parella i la seva exparella. Els noms més destacats de l'escena musical europea se citen a partir d'avui a Barcelona. El Parc del Fòrum acull fins diumenge la quarta edició del Branch Electrònic, que arriba a aquesta quarta edició i ha renovat la llicència fins al 2028. En tres dies hi podran veure un centenar d'actuacions en un cartell on destaquen Art Bat, Marco, Carola i Solomon.
2: Esports.
0: Pau Tax, bon dia.
3: Bon dia. Rodri Hernández, migcampista del Manchester City, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. D'altra banda, el Barça descarta jugar el partit amistós que tenia previst disputar el 15 d'agost a Tànger i ho justifica parlant d'un context d'incertesa. El Real Madrid anuncia la renovació de Vinícius Júnior fins al 2032 i el fitxatge de l'iborià Yann Diomandé. El Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140.
0: Fins al migdia el sol dominarà arreu amb algunes boirines matinals que aniran dissipant-se i un ambient calorós de ple estiu. A la tarda tornaran a formar-se ruixats amb tempestes, però no tan extensos com ahir.
4: Informació, proximitat, música...
5: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 91%.

0: 65 dies a l'any.
1: Ràdio Arbúcies, sempre t'acompanya.
0: La teva emissora.
2: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans.

0: del trànsit. Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Encara retencions localitzades. A l'N2, a la frontera del Portús, a la Jonquera, direcció França, la ronda de l'Intraort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, la ronda litoral entre Sant Adrià i Diagonal Mar, a també sentit Llobregat. I al transport públic, la línia RL4 de Rodalies continua interrompuda entre Calaf i Manresa per la tempesta que va caure ahir a la tarda.
0: El govern espanyol donarà explicacions al Congrés sobre la crisi migratòria de Ceuta a finals d'agost. Compareixeran els ministres de l'Interior, d'Exteriors, de la Presidència i la titular de Defensa. Aquest matí, Pedro Sánchez presidirà una reunió de coordinació amb diferents ministres una setmana després de l'entrada massiva de migrants des del Marroc. L'alerta de l'Inuncat per l'episodi de pluja s'estanca amb 400 avisos al 112, però cap incidència greu ni cap afectació a les persones. Protecció Civil avisa que, tot i que el risc d'incendis ha baixat, la treva serà curta. Salvador Illa arriba a la meitat del seu mandat enterbolit per les crisis a Rodalies i a l'educació, totes dues pendents encara de resoldre. Amb els pressupostos aprovats, el president de la Generalitat manté la confiança en Esquerra i els comuns i afronta la segona part de la legislatura amb el nou model de finançament autonòmic com a element clau. 7 persones han mort i 15 més han resultat ferides en un tiroteig en una escola de secundària al nord de Bangkok, a Tailàndia. Segons la policia, el presumpte autor seria un estudiant del centre i hauria matat els seus avis abans de l'atac a l'escola. Donald Trump intenta limitar de nou la ciutadania per naixement, malgrat el revés del Tribunal Suprem. El president dels Estats Units ha firmat noves ordres executives per restringir aquest dret per fills d'emigrants en situació irregular. Els Mossos busquen una dona relacionada amb l'homicidi d'un home ahir al migdia al districte de Nou Barris de Barcelona. La policia va detenir ahir un home en relació amb el cas i investiga el seu grau d'implicació en el crim. Segons els testimonis, l'origen de l'homicidi és una discussió de tres: la dona que busquen, la seva actual parella i la seva exparella. Avui, nit de concerts destacats arreu de Catalunya. Pablo López actuarà al Festival de Cap Roig, Sergio Dalma als Sons del Món de Roses i Rosana recuperarà els seus clàssics al Terramar de Sitges.
2: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
3: Rodri Hernández, migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. D'altra banda, el Barça descarta jugar el partit amistós que tenia previst disputar el 15 d'agost a Tànger i ho justifica parlant d'un context d'incertesa. El Real Madrid anuncia la renovació de Vinícius Júnior fins al 2032 i el fitxatge de l'ivorià Yann Diomandé. El Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140.
0: I pel que fa al temps, fins al migdia el sol dominarà arreu amb algunes boirines matinals que aniran dissipant-se i un ambient calorós de ple estiu. A la tarda tornaran a formar-se ruixats amb tempestes, però no tan extensos com ahir.
4: Informació, proximitat, música...
5: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 75%.

0: En punt les 10 del matí. El govern espanyol donarà explicacions al Congrés sobre la crisi migratòria de Ceuta a finals d'agost. Compareixeran els ministres de l'Interior, d'Exteriors, de la Presidència i la titular de Defensa. Aquest matí, Pedro Sánchez presidirà una reunió de coordinació amb diferents ministres una setmana després de l'entrada massiva de migrants des del Marroc. La Comissió Europea es pren seriosament el risc d'una altra entrada massiva a Ceuta o Melilla arran de la crida que s'està fent a les xarxes socials del Marroc de cara al 15 d'agost. L'Agència Europea de Fronteres i l'Europol ja s'han començat a coordinar amb les autoritats espanyoles davant aquesta nova amenaça. L'alerta de l'Inuncat per l'episodi de pluges es tanca amb 400 avisos al 112, però cap incidència greu ni cap afectació a les persones. Protecció Civil avisa que tot i el risc d'incendis ha baixat, la treva serà curta. Salvador Illa arriba a la meitat del seu mandat enterbolit per les crisis a Rodalies i a l'educació, totes dues pendents encara de resoldre. Amb els pressupostos aprovats, el president de la Generalitat manté la confiança en Esquerra i els comuns i afronta la segona part de la legislatura amb el nou model de finançament autonòmic com a element clau. Donald Trump intenta limitar de nou la ciutadania per naixement malgrat el revés del Tribunal Europeu. El president nord-americà ha firmat noves ordres executives per restringir aquest dret per a fills de migrants en situació irregular. Multa de gairebé 570 milions d'euros emet a la companyia tecnològica propietària d'Instagram, WhatsApp i Facebook. Un jutjat nord-americà l'ha sancionat pels danys psicològics que causen les seves xarxes socials als nens i als adolescents. Almenys 7 persones han mort i 15 més han quedat ferides en un tiroteig en una escola de secundària al nord de Bangkok, a Tailàndia. Segons la policia, el presumpte autor seria un estudiant del centre i hauria matat prèviament els seus avis. Els Mossos busquen una dona relacionada amb l'homicidi d'un home ahir al migdia al districte de Nou Barris de Barcelona. La policia va detenir ahir un home en relació amb el cas i investiga el seu grau d'implicació en el crim. I avui és nit de concerts arreu de Catalunya. Pablo López actuarà al Festival de Cap Roig, Sergio Dalma als Sons del Món de Roses i Rosana recuperarà els seus clàssics al Terramar de Sitges.
1: Esports.
0: Pau Dax, bon dia.
2: Bon dia. Rodri Hernández, migcampista del Manchester City i de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. D'altra banda, el Barça descarta jugar el partit amistós que tenia previst disputar el 15 d'agost a Tànger i ho justifica parlant d'un context d'incertesa. El Real Madrid anuncia la renovació de Vinícius Júnior fins al 2032 i el fitxatge de l'Iborià Yann Diomandé. El Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140.
0: El temps de les pròximes hores serà assolellat en bona part de Catalunya, però a la tarda creixeran nuvolades que deixaran ruixats i alguna tempesta forta al voltant del Pirineu i el Prepirineu Oriental. La temperatura pujarà respecte a la d'ahir.
1: Trescat Info.
0: 10 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts.
3: Ràdio Arbúcies.
4: L'emissora que escolten les altres emissores.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 71%.

0: Bon dia, són les 11. El govern espanyol donarà explicacions al Congrés sobre la crisi migratòria de Ceuta a finals d'agost. Compareixeran els ministres de l'Interior, d'Exteriors, de la Presidència i la titular de Defensa. I aquest matí, Pedro Sánchez presidirà una reunió de coordinació amb diferents ministres una setmana després de l'entrada massiva de migrants des del Marroc. Desarticulen una organització que portava droga amb llanxes ràpides a Algèria i aprofitava el viatge de tornada per introduir immigrants a Espanya de manera il·legal. L'operació conjunta de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional ha acabat amb 78 detinguts, 28 dels quals ja han ingressat a la presó. Detenen dues persones en relació a un tiroteig aquesta matinada al barri del Raval de Barcelona. Els trets no han causat cap víctima i els Mossos investiguen els fets. La compravenda d'habitatges a Catalunya registra el millor juny des de la bombolla immobiliària. S'han venut prop de 9.500 pisos i cases, la gran majoria de segona mà. Durant els primers 6 mesos d'aquest 2026 s'han superat les 57.300 compravendes, un 0,8% més que el 2025. Donald Trump intenta limitar de nou la ciutadania per naixement, malgrat el revés del Tribunal Suprem. El president dels Estats Units ha firmat noves ordres executives per restringir aquest dret per fills de migrants en situació irregular. De gener a juliol d'aquest mateix any, 1.900 vehicles han tingut una avaria a la carretera, segons dades que avança 3 que t'info el Servei Català de Trànsit. És un 60% més que en el mateix període de l'any passat. El gremi d'automoció ho atribueix a la falta de manteniment d'un parc molt envellit de vehicles. Els noms més destacats de l'escena electrònica europea se citen a partir d'avui a Barcelona. El Parc del Fòrum acull fins diumenge la quarta edició del Branch Electrònic, que arriba a la quarta edició i ha renovat la llicència fins al 2028. En 3 dies hi podrem veure un centenar d'actuacions en un cartell on destaquen Arbat, Marco Carola i Solomon.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: Rodri Hernández, migcampista del Manchester City i de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. D'altra banda, el Barça descarta jugar el partit amistós que tenia previst disputar el 15 d'agost a Tànger i ho justifica parlant d'un context d'incertesa. El Real Madrid anuncia la renovació de Vinícius Júnior fins al 2032 i el fitxatge de l'ivorià Gian Diomandé, pel qual pagarà 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140.
0: El temps de les pròximes hores serà solellat en bona part de Catalunya, però a la tarda creixeran nuvolades que deixaran ruixats i alguna tempesta forta al voltant del Pirineu i el Prepirineu Oriental. La temperatura pujarà respecte a ahir.
1: 3CAT Info.
0: Hola, bon dia a tothom. Us saluda Òscar Callau quan passen 3 minuts i mig de les 11. El govern espanyol donarà explicacions sobre la crisi de Ceuta a finals de mes al Congrés i compareixeran en seu parlamentària 4 ministres: Defensa, Interior, Presidència, Justícia i Afers Exteriors. També aquest matí el president espanyol Pedro Sánchez...
3: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
4: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 46%.

0: En punt les 12 del migdia. La ministra de Joventut i Infància anuncia l'arribada a Ceuta la setmana que ve del grup de treball que planificarà la redistribució dels menors a la península. Cira Regó quantifica en 1.300 el nombre de menors que ara tenen controlats i apunta que el repartiment es farà en qüestió de setmanes. El govern espanyol donarà explicacions al Congrés sobre la crisi migratòria de Ceuta a final d'aquest mes. Compareixeran els ministres de l'Interior, d'Exteriors, de la Presidència i la titular de Defensa. Aquest matí, Pedro Sánchez presideix una reunió de coordinació amb diferents ministres per abordar aquesta qüestió. Demà farà 2 anys de la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat, coincidint amb la meitat de la legislatura. Junts per Catalunya en fa un balanç negatiu. El principal partit de l'oposició creu que el país està pitjor que fa 2 anys i acusa el PSC d'estar sotmès al PSOE. El PSOE ha portat a la Fiscalia la compra de l'àtic de luxe que s'havia de destinar a oficina temporal per la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. Els socialistes volen que s'investigui l'operació per possibles delictes de malversació de fons públics i de prevaricació. Donald Trump intenta limitar de nou la ciutadania per naixement malgrat el revés del Tribunal Suprem. El president nord-americà ha firmat noves ordres executives per restringir aquest dret per a fills de migrants en situació irregular. Multa de gairebé 570 milions d'euros a Meta, un jutjat nord-americà l'ha sancionat pels danys psicològics que causen les seves xarxes socials als nens i als adolescents. La compra-venda d'habitatges a Catalunya registra el millor juny des de la bombolla immobiliària. S'han venut prop de 9.500 pisos i cases i la gran majoria de segona mà. Durant els primers 6 mesos d'aquest 2026 s'han superat les 57.300 compra-vendes, un 0,8% més que el 2025. Detenen 2 persones en relació a un tiroteig aquesta matinada al barri del Raval de Barcelona. Els trets no han causat cap víctima i els Mossos estan investigant els fets. El cineasta alemany Werner Herzog rebrà el Premi Donostia de la 74a edició del Festival de Sant Sebastià. Als 83 anys, el referent del nou cinema alemany presentarà al certamen basc la seva nova pel·lícula, Bucking Fastard.
1: Esports.
0: Pau Dax, bon dia.
2: Bon dia. Rodri Hernández, migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. El Real Madrid anuncia la renovació de Vinícius Júnior fins al 2032 i el fitxatge de l'ivorià Yann Diomandé, i en marxa la primera sessió dels entrenaments lliures de MotoGP del Gran Premi de Silverstone a la Gran Bretanya. Aquesta tarda, segona sessió amb classificació per la Q2 de demà.
0: Titular del temps, la tarda serà assolellada a la majoria de comarques, però també hi haurà tempestes al voltant del Pirineu Oriental, a l'interior de Girona i al nord de les comarques de Barcelona. La temperatura una mica més alta que ahir.
1: Trescat Info.
0: 12:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, sigueu benvinguts. La ministra de Joventut i Infància

0: teva emissora.
1: Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 43%.

0: La 1 en punt del migdia. Bon dia, us informa Òscar Callau. Ultimàtum del govern espanyol a Itàlia perquè reobri l'espai Schengen després de la crisi migratòria de Ceuta. L'executiu de Pedro Sánchez ha demanat al govern italià que posi fi abans de dilluns als controls als ciutadans que arriben des d'Espanya. La ministra de Joventut i Infància xifra en 1.300 el nombre de menors acollits a Ceuta després de l'entrada massiva d'immigrants de la setmana passada. Cira Rego anuncia que la redistribució a la península es farà d'aquí poques setmanes i destaca que ha canviat el perfil dels que arriben. Hi ha més nenes i els infants són cada cop més petits. Desarticulen una organització que portava droga amb llanxes ràpides cap a Algèria i aprofitava el viatge de tornada per introduir immigrants a Espanya de manera il·legal. L'operació conjunta de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional ha acabat amb 78 detinguts, 28 dels quals ja han ingressat a la presó. Demà farà 2 anys de la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat. Coincidint amb la meitat de la legislatura, Junts per Catalunya en fa un balanç negatiu. El principal partit de l'oposició creu que el país està pitjor que fa 2 anys i acusa el PSC d'estar sotmès al PSOE. El PSOE ha portat a la Fiscalia la compra de l'àtic de luxe que s'havia de destinar a oficina temporal per la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. Els socialistes volen que s'investigui l'operació per possibles delictes de malversació de fons públics i prevaricació. 7 persones han mort i 20 més han resultat ferides en un tiroteig en una escola de secundària al nord de Bangkok, a Tailàndia. Segons la policia, el presumpte autor seria un estudiant del centre i hauria matat els seus avis abans de l'atac a l'escola. Detenen 2 persones en relació a un tiroteig aquesta matinada al barri del Raval de Barcelona. Els trets no han causat cap víctima i els Mossos investiguen encara els fets. El cineasta alemany Werner Herzog rebrà el Premi Donostia de la 74a edició del Festival de Sant Sebastià. Als 83 anys, el referent del nou cinema alemany presentarà al certamen basc la seva nova pel·lícula, Bucking Faster.
1: 3CAT Info.
0: Els esports.
2: Rodri Hernández, migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. I en marxa la primera sessió dels entrenaments lliures de MotoGP del Gran Premi de Silverstone a la Gran Bretanya. Aquesta tarda, segona sessió amb classificació per la Q2 de demà. I el Real Madrid anuncia la renovació de Vinícius Júnior fins al 2032 i el fitxatge de l'iborià Jan Diomandé.
0: Pel que fa al temps, la tarda serà solellada la majoria de comarques, però també hi haurà tempestes al voltant del Pirineu Oriental, a l'interior de Girona i al nord de les comarques de Barcelona. La temperatura serà una mica més alta.
1: 3CAT Info.
0: Us ho dèiem ara mateix en titulars. Ultimàtum del govern espanyol a Itàlia perquè reobri l'espai Schengen després de la crisi migratòria de Ceuta. L'executiu de Pedro Sánchez ha demanat al govern italià que posi fi abans...
3: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 44%.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Rebuig dels sectors turístics a la petició de la Comissió Europea que demana a Espanya augmentar l'IVA del sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%. Una mesura que no veuen amb bons ulls ni la patronal espanyola ni alguns economistes que argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. Ho ha dit a la xarxa Carles Méndez, que és professor d'Estudis d'Economia de la Universitat Oberta.
2: Clarament, aquesta pujada, com he comentat, no, tindrà un impacte heterogeni, perquè zones que actualment estan rebent molta demanda turística, aquesta pujada del 10% no els suposarà una pèrdua de demanda. Però què passa amb aquells territoris que sí que viuen del turisme però no arriben a aquestes taxes d'ocupació? És possible que afecti molt negativament a la demanda d'aquests territoris.
0: És divendres 7 d'agost de 2026, tenim més titulars. Allau de propostes a la segona convocatòria de reserva pública del govern per fer habitatge protegit al Berguell.
3: El govern ha anunciat que 310 solars en 126 municipis s'han incorporat a la proposta en capacitat per construir-hi 11.000 habitatges de lloguer assequible que s'integraran al Pla 50.000. Actualment, Catalunya concentra el 60% de la construcció d'habitatge protegit que s'està fent a Espanya.
0: Nova jornada amb avisos per fortes pluges a part de Catalunya.
3: Després de les intenses pluges d'ahir que van provocar talls de carreteres i aturar el servei, algunes línies de rodalies avui torna una certa calma, però no total. A Osona, el Ripollès i el Berguedà es mantenen activats avisos.
0: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Aquest matí de divendres ha estat molt assolellat a bona part de Catalunya, tot i que a primeres hores del matí tenien bancs de boira a valls i fondalades de la Catalunya central i també a punts com a Ripoll. Però, com diem, el matí ha estat molt assolellat i a poc a poc les temperatures van tirant cap amunt, i és que avui arribarem pràcticament als 35-36 graus a punts a l'interior de la Vall de l'Ebre i a la resta amb aquesta xafogó ben marcada a tota la costa catalana. Pendents aquestes hores a l'augment de la nuvolositat, sobretot al Pirineu i Prepirineu, esperem ruixats que aniran apareixent sobretot a punts de la Cerdanya i de l'Alt Ripollès i que puntualment aniran acompanyats de tempesta, i a mesura que vagin passant les hores aquests ruixats podran acabar afectant a punts del nord de la Catalunya central. A més, al massís dels també rebrem alguna precipitació que pot descargar amb intensitat. Ho anirem seguint. Que tingueu molt bona tarda.
0: Més coses. Bona situació dels embassaments catalans de les conques internes.
3: Segons dades consultades per la xarxa, aquest divendres se situen al 83% de la seva capacitat, tot i les poques precipitacions d'aquests últims mesos que han provocat una baixada del 12%. Tot i això, la xifra sensiblement superior al mínim històric del 14% assolit el 2024 en plena sequera.
0: Quatre ministres compareixeran per explicar la crisi a Ceuta.
3: Seran els d'Interior, Afers Exteriors, Defensa i Presidència que compareixeran a petició pròpia demà en les comissions respectives del Congrés. Mentrestant, el govern espanyol espera començar ben aviat la distribució dels 1.300 menors migrants que van arribar a Ceuta, ho ha dit la ministra d'Infància, Cira Rego.
5: El dia 16 se traslada el equipo, a partir del 16 el equipo del Ministerio de Juventud, precisamente para ir lo más rápido posible. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a ver derivaciones y acogida en península.
0: Cultura arrenca una nova edició del Portal Blau de l'Escala.
3: I ho farà amb un concert del grup La Fúmiga. Pel certamen de la ciutat alta empordanesa també passaran Sopa de Cabra i Judit Nederman.
0: Esports, Ignasi Trapero. El Barça negocia amb el Manchester City el traspàs de Rodri.
6: Es preveu que el club blaugrana formalitzi avui una oferta que rondaria els 60 milions d'euros. Un cop el migcampista madrileny ha donat el vistiplau al club blaugrana descartant l'interès del Real Madrid.
0: El control de so, Lluís Sánchez. A la coordinació, Artau Bellavista i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest divendres, la proposta de la Comissió Europea que demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%, una mesura que la patronal espanyola no veu amb bons ulls, tal com es desprèn del recent estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un think tank vinculat a la COE.
3: També s'han posicionat en contra el grup d'economistes catalans autors de l'informe Fènix, que qüestionen l'actual model català.
0: Argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball, Marc Pijoan.
7: Europa considera que Espanya abusa del tipus reduït i que en aquest cas concret se'n beneficien principalment les classes altes. Apunten que l'augment del 10 al 21% permetria recaptar uns 7.000 milions d'euros per l'Estat, uns diners que, en teoria, es podrien destinar a millorar les destinacions turístiques. Un fet, però, que posa en dubte Carles Méndez, professor d'Estudis d'Economia i Empresa de la UOC.
2: Entre l'ingrés i entre l'execució final, no? Hi ha una sèrie de fases, una sèrie de processos que al final esborrona molt, diguéssim, si s'incrementa en 10 l'ingrés d'un municipi turístic, s'inverteixi 10, no?, en aquell municipi turístic.
7: Per contra, el sector adverteix que la pujada del tipus impositiu encariria els preus i afectaria la competitivitat, una conclusió que comparteix Méndez.
2: Tenen raó d'estar preocupats. Per què? Perquè clarament aquesta pujada, com he comentat, no, tindrà un impacte heterogeni, perquè zones que actualment estan rebent molta demanda turística, aquesta pujada del 10% no els suposarà una pèrdua de demanda. Però què passa amb aquells territoris que sí que viuen del turisme però no arriben a aquestes taxes d'ocupació? És possible que afecti molt negativament a la demanda d'aquests territoris.
7: El professor de la UOC també remarca que l'augment d'aquest tipus impositiu afectaria en el turisme local i, per tant, en l'economia de proximitat, ja que els residents en zones turístiques també patirien l'increment de preus.
0: Doncs per anar a turisme, el Vallès Oriental se situa com el principal atractiu de la província de Barcelona, deixant de banda la capital, seguit del Vallès Occidental i el Baix Llobregat, segons les dades de 2025 de la Diputació. La comarca va rebre gairebé 7,3 milions de visitants, unes xifres que reflecteixen un gran pes sobre els 26 del total de la província. Vallès Visió, Albaralla.
8: Pel que fa al perfil del turista que escull com a destinació el Vallès Oriental, destaca el de més de 45 anys, en què la diversificació de l'oferta es converteix en un dels trets distintius de la comarca. Entre aquests destaca la Roca Village i el circuit de Barcelona-Catalunya, un dels principals atractius turístics. Així tot, la comarca disposa d'una diversificació amb espais naturals i també amb una àmplia oferta cultural i patrimoni local. Pel que fa al Vallès Oriental, el pla d'acció que s'ha dut a terme amb la participació d'empreses públiques i privades ha esdevingut un anàlisi que ha portat que l'any 2025 es fomentés un turisme actiu i de natura. Enguany, el pla d'acció de 2026, que s'ha dut a terme pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, reflecteix que un dels seus propòsits és promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic sostenible i de qualitat a mercats locals, nacionals i internacionals. Aspectes que volen posicionar el Vallès Oriental com una destinació compromesa amb la sostenibilitat turística.
0: I encara parlant de turisme, Catalunya es prepara per gestionar l'allau de persones que dimecres vinent es desplaçaran per observar l'eclipsi. En el cas del Delta de l'Ebre, el cos d'agents rurals reforçarà el dispositiu als espais naturals on es preveu major concentració de gent. 21 Ràdio, Albert Pasqual.
9: A les Terres de l'Ebre, la Generalitat ha habilitat 8 espais segurs. La mesura busca evitar grans concentracions al medi natural. També es preveuen restriccions d'accés, especialment a l'entorn del Parc Natural dels Ports. Ens parla el cap dels agents rurals, Xavier Gilabert.
10: Hi haurà una afluència encara desconeguda de visitants al territori, i és per això que es preveu, per la posició en la que hi haurà el sol en el moment de l'eclipse, que hi hagi una certa tendència a buscar punts alts, que normalment aquests punts alts estan en els entorns naturals. Però sí que és possible que es prengui alguna mesura de restricció d'accés al medi natural en base a la llei d'accés motoritzat, com podrien ser espais com el Parc Natural dels Ports.
9: L'operatiu habitual es reforçarà amb suport marítim i aeri, voluntaris i informadors ambientals, amb l'objectiu de garantir la seguretat durant tota la jornada.
0: De l'Ebre al Ripollès, que observarà el 99% de l'eclipsi solar més important en un segle, però això no garanteix que tothom el vegi. Televisió del Ripollès, Paula Sayago.
11: Fins d'aquí a 154 anys, a Catalunya no es tornarà a produir un eclipsi com el del pròxim 12 d'agost. Concretament, fins al 17 de novembre de 2180, aquest fenomen no tornarà a produir-se a casa nostra, perquè al món hi ha d'aquestes característiques uns dos cops a l'any. Així, aquest eclipsi solar serà una oportunitat única per veure un fenomen d'aquest tipus, perquè que el ballet còsmic entre la Terra i la Lluna que desemboca en un eclipsi ho faci de manera que Catalunya quedi dintre del camí de la totalitat és un fet excepcional. De fet, el darrer que es va produir va ser el 30 d'agost de 1905. Ho explica Marc Cotrina, astrònom.
12: Serà l'únic que tindrem ara aquest segle que sigui total o que sigui tan profund, diguem-ne, perquè el Ripollès això no tenim la totalitat, però gairebé. Per tant, doncs, és un moment únic aquí a Catalunya i sí, que val la pena gaudir-ne. Els meus consells són buscar algun lloc on tinguem l'horitzó oest lliure. Per què? Perquè el màxim d'ocultació es produirà 8:45 de la nit.
11: L'oportunitat és única perquè no vindrà sola. L'eclipsi estarà acompanyat d'una sèrie excepcional d'eclipsis, la coneguda Trilogia Ibèrica. En el cas del 2027 i el 2028, però, des del Ripollès no es podrà veure.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 5 minuts i en punt, 3:15 de la tarda. Us ho destacàvem en titulars. El govern ha anunciat aquest divendres que 310 solars en 126 municipis catalans s'han incorporat a la reserva pública impulsada per la Generalitat en la seva segona convocatòria.
3: L'executiu assegura que aquesta superfície oferta per ajuntaments, ens i promotors té capacitat per construir-hi 11.000 habitatges protegits de lloguer assequible que s'integraran al pla 50.000 del govern.
0: En el cas de la ciutat de Tarragona, per exemple, aquesta ha registrat 6 solars, la meitat són al centre i els altres al nord de la ciutat. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
13: El primer dels solars es troba a l'avinguda Vidal i Barraquer, és propietat ja de l'Ajuntament, un terreny de 1.400 metres quadrats que podria acollir 84 habitatges. El segon és un solar qualificat d'equipament a l'avinguda de Sant Salvador, al costat de l'Institut. Allà s'hi podrien construir fins a 137 habitatges. Al barri de Sant Pere i Sant Pau també s'ha inscrit un solar al costat del camp de futbol, amb 109 habitatges possibles, i finalment s'han inscrit també 3 solars de la part alta de la plaça Peixateries Velles. Tot això mentre ja se sap que les sol·licituds per anar a viure a la nova promoció de les Oliveres a Campclar, que també és de lloguer social, han doblat l'oferta, gairebé 400 sol·licitants per 192 habitatges.
0: I partem ara novament del temps, perquè Protecció Civil manté activats diversos avisos per fortes pluges, també aquest divendres, a part de Catalunya, sobretot a l'Osona, el Ripollès i el Berguedà, tot plegat després de les fortes precipitacions que van caure ahir. Els bombers de la Generalitat van atendre més de 200 avisos per incidències relacionades amb les tempestes.
3: La majoria dels serveis es van concentrar entre les 6 i les 8 del vespre i van ser principalment per caigudes d'arbres i branques o bé per inundacions de carrers i baixos d'habitatges. Els aiguats van causar talls en diverses carreteres, entre elles la C-63 i la C-25, mentre la Nacional 145 es va veure afectada per un despreniment de roques. També van quedar tallades 7 línies de rodalies.
0: Justament per culpa de les pluges, la bandera vermella uneix aquest divendres a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià de Besòs per la mala qualitat de l'aigua, segons s'ha informat Protecció Civil. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
14: Es prohibeix el bany al litoral badaloní en una mesura preventiva després que ahir dijous, amb les pluges de la tarda vespre, s'obrissin fins a 5 sobreeixidors de la ciutat. Recordem que l'Ajuntament de Badalona realitza analítiques diàries a l'aigua per garantir-ne la qualitat, però els resultats encara triguen 24 hores en obtenir-se. Davant del dubte, s'aplica política de prevenció i és per això que la bandera vermella uneix aquest divendres a totes les platges de la ciutat. Des de l'àrea de Medi Ambient confien en cada dissabte al matí ja s'instaurarà la bandera verda, tenint en compte la previsió de tranquil·litat en les condicions climàtiques i del mar durant tot el dia d'avui.
0: Unes pluges que arriben quan els embassaments de les conques internes catalanes toquen els mínims dels darrers 3 mesos. I és que la calor i la manca de pluja s'han fet baixar els registres de l'aigua que contenen els pantans fins al 83%. Ara bé, les xifres no són gens ni mica alarmants. Si tenim en compte que tot just fa 2 anys, en plena sequera, l'aigua acumulada als embassaments va baixar del 15%.
3: A l'espera de veure com repercutiran les pluges d'aquestes darreres hores en l'estat de les conques internes, la calor i la falta de precipitacions han deixat els pantans a les conques internes al 82%, lluny, de fet, del 95% que marcaven a finals de maig, quan van assolir el màxim d'aquest 2026.
0: En aquell moment, els embassaments de Susqueda, la Llosa del Cavall o la Baells van omplir-se fins al 100% del seu volum.
3: Tot i el descens dels metres cúbics d'aigua emmagatzemada als embassaments de les conques internes, l'actual xifra continua sent molt bona si la comparem amb la de l'estiu del 2024, amb la sequera impactant de ple a Catalunya i amb els pantans que van arribar a un nivell mínim del 14%.
0: I per tant d'aigua, fixem en la disputa a l'àrea metropolitana de Barcelona pel contracte de servei que ha de vestir 8 municipis. municipis de l'entorn. Veolia, que és l'empresa guanyadora del concurs, ha obtingut la licitació amb una substancial rebaixa del pressupost respecte a l'actual contracte ETB Martí Ramos.
15: Veolia, sota la lupa de l'àrea metropolitana de Barcelona, l'empresa genera dubtes a l'ENS després de guanyar en el concurs públic la licitació del contracte de servei d'aigua, que rebaixa en un 60% el pressupost de l'actual licitació. Aquest fet ha provocat que l'empresa Qualia no doni el contracte de 1.000 milions d'euros per perdut. En un comunicat qualifiquen l'oferta guanyadora, que ha d'abastir d'aigua a 8 municipis, de desproporcionada i sense precedents. L'AMB ja ha demanat revisar l'oferta a la Societat General d'Aigües de Barcelona, que pertany a Veolia. Després de repassar la proposta i aclarir si realment el pressupost que ha presentat és viable i realista, l'administració metropolitana es posicionarà i obrirà un període d'al·legacions al mes de setembre.
0: Amb un quart de tres i de l'aigua al foc, perquè el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, i els bombers de Barcelona han fet balanç avui de com s'està desenvolupant la campanya forestal a la capital catalana, una campanya de moment amb només dos focs i que incorpora nous recursos materials pel cos. Irene Segalés, bon dia.
16: Bon dia. Des del mes de maig i fins al 31 de juliol, els bombers de Barcelona han activat 42 prealertes meteorològiques a les zones forestals de Barcelona. Es tracta d'actuacions preventives que els posen en alerta en zones d'especial risc. Tant l'Ajuntament de Barcelona com els bombers de la ciutat consideren que protocols de prevenció d'incendi com aquests han ajudat a que, a l'equador de la campanya forestal, no hi hagi hagut cap incendi important dins el terme municipal de la ciutat ni tampoc al parc de Collserola. Aquest és el balanç positiu que han fet avui en el marc de la presentació de 7 nous vehicles pels bombers barcelonins. Es tracta de 7 camions autobomba, uns vehicles lleugers que permeten als bombers respondre amb agilitat en zones urbanes de difícil accés. N'ha explicat els detalls el cap de guàrdia de bombers de Barcelona, Gerard Prades.
17: La incorporació d'aquests 7 nous vehicles ens permet no només renovar i d'alguna manera actualitzar les noves tecnologies o les noves tècniques el que és la flota, sinó augmentar el nombre. Són vehicles de tamany més reduït que les bombes de gran incendi o de les bombes pesades. Una longitud de 6 metres, una amplada de 2,5 que els permet tenir un radi de gir petit. Poden llançar, em sembla que són fins a 2.000 litres per minut a baixa pressió i uns 400 en alta. Porten tot tipus d'equipament, tant per incendis com per altres tipus d'emergències.
16: La renovació i modernització de la flota dels bombers de Barcelona ha suposat una inversió de prop de 3,5 milions d'euros.
0: Doncs encara a Barcelona, la Guàrdia Urbana ha detingut dues persones presumptament implicades en un tiroteig sense ferits al barri del Raval.
3: Els fets han passat poc després de les 2 de la matinada, quan diversos testimonis han alertat la policia d'un possible tiroteig a la part superior de la Rambla. Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions de la Guàrdia Urbana, que han arrestat dos sospitosos que coincidien amb la descripció portada per les persones que havien vist l'enfrontament. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, ha felicitat els agents per la seva ràpida i eficient intervenció.
18: Agrair també la intervenció que han fet els cossos de seguretat i, en tot cas felicitar-nos que aquest tema s'hagi pogut solucionar ràpidament i, en qualsevol dels casos, posar també de manifest la necessitat de no baixar mai la guàrdia en temes de seguretat, quan a més aquesta seguretat es veu amenaçada per l'ús d'armes de foc.
3: Els efectius del cos no han localitzat l'arma amb què s'hauria actuat.
0: Poc més de 12 minuts, arribem a 2:45. 4 ministres del govern espanyol compareixeran a petició pròpia i en període extraordinari davant les comissions corresponents del Congrés per parlar de la crisi migratòria de Ceuta. Mentrestant, l'executiu espera començar ben aviat la distribució dels 1.300 menors migrants que van arribar a Ceuta. Carme de Fez.
19: Bon dia, Jordi. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha xifrat en 1.342 els menors registrats al sistema d'acollida de Ceuta i ha dit que el govern espanyol els atendrà tots. En una compareixença aquest migdia des de la ciutat autònoma, Rego ha explicat que el pròxim 16 d'agost un equip tècnic del Ministeri es desplaçarà a Ceuta perquè el procediment d'acollida sigui el més ràpid possible. Ha concretat que primer s'atendran els perfils més vulnerables, els menors de 13 anys, i que prioritzaran el reagrupament familiar. La ministra ha explicat que en poques setmanes ja hi podrien haver derivacions d'infants a la península. Escoltem Cira Rego.
5: Mi intención es que fueran inmediatamente. El día 16 se traslada el equipo, a partir del 16 el equipo del Ministerio de Juventud, precisamente para ir lo más rápido posible. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogidas en península.
19: La ministra també ha anunciat que a finals d'agost es convocarà una conferència sectorial amb les comunitats per abordar el repartiment dels menors.
0: Per cert, que el govern espanyol ha exigit a Itàlia que aturi els controls fronterers que va activar arran de la crisi migratòria de Ceuta de fa una setmana.
3: Segons han indicat fonts de l'executiu, aquesta mesura sense precedents en la història recent es va adoptar sense avís previ de manera unilateral i amb arguments que no s'ajusten ni al codi de frontera Schengen ni a la realitat.
0: I abans de la cultura, una última notícia és que després de 2 anys s'ha tancat el trànsit al carrer Baldomer, Gili i Roig de Lleida ja està operatiu. La Paria ha fet aquest matí l'acte d'obertura del tram de 135 metres que connecta els carrers Enric Ferreny i Arboretum. Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
20: Després de 2 anys tancat al trànsit, el carrer Baldomer, Gili i Roig de Lleida ja està obert. La Paeria ha fet aquest matí l'acte d'obertura del tram de 135 metres que connecta els carrers Enric Ferreny i Arboretum. Durant aquest temps, els veïns de la zona s'havien de desviar per l'avinguda Ciutat Jardí per accedir a una de les principals vies de la ciutat, Rovira Roure. Fins i tot s'havien hagut de canviar els sentits d'alguns carrers per reduir els trajectes. Carme Valls, alcaldessa accidental de Lleida, destaca la millora que suposa per al barri.
21: Avui veníem a obrir 135 metres de carrer, del carrer Baldomer Gili Roig, que és un carrer que uneix el carrer Enric Ferreny amb el carrer de l'Arboretum, que fa dies que s'esperava aquesta obertura, que s'ha fet nous serveis, s'ha ficat nou arbrat, s'ha ficat nova il·luminació i estem convençuts de la millora pel barri.
20: Ara, amb el carrer ja obert, els veïns recuperen aquesta connexió directa amb l'Arboretum i Rovira Roure, després de més d'un any de desviaments.
0: Moment ara per la cultura.
22: Tens un mal dia que li passa al món. Preferiries no escoltar-lo, així et va molt millor.
0: I pel Festival Porta Blau de l'Escala, arrenca aquest divendres, ho farà amb un concert del grup La Fúmiga. Els escolteu de fons. Pel certamen de la ciutat alta empordanesa també passaran, entre d'altres, Sopa de Cabra i Judit Nederman. Ràdio L'Escala, Jordi Fortià.
23: Avui divendres La Fúmiga actuarà amb la seva gira de comiat, L'Últim Abraç. Prèviament tindrà lloc un concert de Naina, on la jove artista de 19 anys presentarà el seu primer disc, Vives o Mortes. Demà serà el torn de Judit Nederman, que arriba al festival acompanyada per la seva banda i la Gio Sinfonia. I diumenge Porta el Blau tancarà el festival amb el concert de Sopa de Cabra, en el marc de la gira que celebra els 40 anys de trajectòria del grup gironí. Miquel Fernández és el director de Porta el Blau.
24: La Fúmiga, amb aquesta gira de comiat dels escenaris que retiren, queden molt poques entrades, però encara en queden, i per tant, qui vulgui disfrutar de l'últim o dels últims concerts que farà la Fúmiga aquí a comarques gironines, doncs que aprofiti per anar a veure'l. Després, el dissabte, tindrem a la Judit Nederman amb la Gio Sinfonia, un concert únic d'aquesta gira que s'han unit per fer aquest espectacle de tota la trajectòria d'aquests 10 anys de carrera de la Judit Nederman.
23: Encara queden entrades pels concerts a la Fúmiga i Judit Nederman.
0: I arribem als esports amb més música. Música per tots els gustos. Aquest divendres arrenca una nova edició del Brunch Electronic Festival.
3: Nova edició del certamen que se celebrarà fins diumenge al recinte del Parc del Fòrum de Barcelona i Sant Adrià de Besòs i que comptarà amb les actuacions, entre d'altres, de Jif Mills, Mara Bravo, Vix Vita i Enzo Siragusa.

0: registre ben diferent al de Pablo López actuant aquesta nit al Festival de Cap Roig.
1: El cantant i compositor andalús farà un repàs als seus èxits en un concert que forma part de la seva gira El Niño del Espacio en Concierto.
0: Per cert que SOS Costa Brava ha recorregut la llicència d'activitat del Festival de Cap Roig perquè assegura que el certamen va executar obres quan encara no tenia la llicència tramitada. De fet, l'entitat assegura que se li va concedir el dia 3 de juliol, coincidint amb l'inici del certamen i el concert de Bryan Adams.
1: SOS Costa Brava sosté, però, que amb anterioritat a aquesta data ja s'havien fet algunes obres, com l'adequació de l'auditori i la col·locació de les carpes i l'arranjament dels aparcaments. Per això han presentat un recurs de reposició per reclamar la nul·litat de la llicència a l'Ajuntament de Palafrugell.
0: I arribarem als esports amb la veu de Rosana. Serà la protagonista aquesta nit a Sitges.
1: La cantautora canària actuarà al festival Jardins de Terramar. No hay sueños
0: imposibles ni tan lejos. Doncs amb la veu de Rosana arribem als esports. Que ens porta el nostre company Ignasi Trapero. Bon dia, Ignasi. El Barça negocia amb el Manchester City el traspàs de Rodri.
2: Bon dia. Es preveu que el club blaugrana formalitzi avui una oferta que rondaria els 60 milions d'euros un cop el migcampista madrileny ha donat el vistiplau al traspàs, descartant així l'interès del Real Madrid. D'altra banda, un Núñez ha fet avui el primer entrenament amb l'Espanyol. Un cop es va fer oficial ahir al vespre la cessió amb opció de compra del defensa basc del Celta. Unai es mostra satisfet per vestir de blanc i blau.
3: Ha sido todo muy rápido, todos queríamos llegar al mismo puerto y lo hemos conseguido. La verdad que con muchas ganas de conocer a los compañeros y poder empezar a entrenar con ellos.
2: L'Espanyol que jugarà dissabte a 6:45 un nou amistós de pretemporada a terres angleses davant del Coventry. Després de superar ahir el Bristol per 4-2, el Badalona Women juga avui un altre amistós de pretemporada. Serà a Salou a 7:00 davant el Villarreal. Hi ha una setmana perquè comenci la Lliga de Segona Divisió. Els dos equips catalans que la disputaran, Sabadell i Girona, juguen avui a 6:45 un amistós de pretemporada. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
4: El Sabadell juga avui el seu penúltim amistós de la pretemporada. Aquesta tarda el conjunt de Ferran Costa es veu les cares amb el Girona a Vilablareix. Un duel català, doncs, que enfronta dos equips que enguany competiran a segona divisió. Sentim el tècnic del Sabadell posant-ho en valor.
5: Diu molt del creixement que està tenint el club. Girona ara mateix té jugadors a plantilla amb valors de mercat per sobre els 30 milions d'euros. Llavors, nosaltres tenim la determinació de poder-nos ficar en aquest nivell, de poder-nos fer lloc en aquest nivell.
4: Obolski, el fitxatge anunciat ahir, encara no debutarà, mentre que Pipa és dubte per molèsties. El partit es juga a la Ciutat Esportiva dels Gironins a porta tancada a partir de 6:45 de la tarda.
2: I al torneig d'històrics del futbol català, avui jornada de descans, un cop s'han definit les semifinals de dissabte. L'Europa hi va accedir a nit després de guanyar el Prat per 3-0 i el Vilanova per 2-1. Flavio Ribeiro, golejador graciant.
6: Molt content, principalment per l'equip. Al final estem en un torneig històric i mític i què millor que celebrar-ho amb una victòria i amb un golet. És una oportunitat única jugar aquest torneig. L'any passat vaig tenir la sort de poder ser campió i qui sap si puc repetir un altre cop títol.
2: Les semifinals de l'històrica juguen dissabte a 6:00 a l'Hospitalet Badalona i a 8:00 a Europa Sant Andreu. I us direm també que el Joventut de Badalona ha anunciat la renovació per un any amb opció a un altre del tècnic de l'equip femení, Fabián Tellez, i de la seva banda el Quitzenes Manresa ha explicat que Colby Jones finalment no fitxa pel Club del Bages per raons mèdiques.
0: Doncs gràcies, Ignasi Trapero. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 3:15 de la tarda.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Connexió. Bon dia, Catalunya, capital del món!
11: Hola a totes i a tots! Som la Susana Cabiscó!
12: I l'Enric Rubio, presentadors de l'Infopodcast Cardedeu. Escolta, Enric, jo crec que avui estic complint un somni, eh?
13: Sí?
12: Sí. Saludar a tota Catalunya des de les emissores de la xarxa.
13: Uf, uf, uf.
12: Increïble, em sembla.
13: Uf, se'ns està anant de mare, això, eh?
12: Se'ns està anant de mare.
13: Estem morint d'èxit. Perquè morint d'èxit, però tu recordes com va començar tot plegat?
12: Home, jo recordo la proposta que ens va fer la xarxa, que era un informatiu que no fos informatiu, que fos com desenfadat, i jo crec que ens vam agafar bastant a les indicacions.
13: Perquè ens va dir un informatiu que no sigui en to informatiu. Me recordo que tu vas dir, hem de fer alguna cosa amb la que estiguem còmodes, que ens ho passem bé cada dia.
12: Sí, totalment.
13: Hi ha molta gent que ens pregunta, ostres, però vosaltres realment sou parella o no? Bé, per fer-ho cada dia, el que és molt pràctic és que siguem parella. Ens ha fet parella d'Infopodcast? No! Ens ha fet millors? Potser, qui ho sabia, però sí, som parella a la vida real.
12: Sí, de fet, moltes de les coses que incorporem a l'Infopodcast tenen a veure, no?, amb la nostra vida quotidiana com a

0: de Cardedeu en els últims 40 anys. Aleshores, això és meravellós i ho hem d'aprofitar. Hi ha moltes vegades que o que anem pel carrer i de cop algú ens diu alguna cosa que hem dit a l'Infopodcast, no? Que ens quedem com, ostres, bueno, ens sempre,
1: avui
0: sempre
1: no
0: ens sorprèn.
1: Heu dit això i dic, merda, és
0: exacte,
1: veritat.
0: Exacte, sí.
1: Voldria tancar, no, aquesta petita càpsula que hem fet explicant la major anècdota, de les millors anècdotes que tindrem a la nostra vida, jo crec, que és enmig de Sant Francisco, sortint d'un motel. A la porta del motel, correcte, ens paren quatre dones i ens diuen, hòstia, sou els de l'Infopodcast Cardedeu. Ens van caure les calcetes i els calçotets al terra. Va, i us direm adeu, com sempre fem a l'Infopodcast Cardedeu.
0: Salut i poble, construïm la proximitat i fem-vos sòcies! Avui, Enric, de fet, en comptes de fer-vos sòcies, podríem dir doneu-vos d'alta a la xarxa més, perquè, clar...
1: Exacte, feu-vos sòcies o registreu-vos o el que cal.
0: Doneu-vos d'alta a la xarxa més.
1: Exacte.
0: El Netflix de les televisions locals.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Molt bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
3: Rebuig dels sectors turístics a la petició de la Comissió Europea, que demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%. Una mesura que no veuen amb bons ulls ni la patronal espanyola ni alguns economistes que argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. Ho ha dit a la xarxa Carles Méndez, que és professor d'Estudis d'Economia de la Universitat Oberta.
5: Clarament, aquesta pujada, com he comentat, no, tindrà un impacte heterogènic, perquè zones que actualment estan rebent molta demanda turística, aquesta pujada del 10% no els suposarà una pèrdua de demanda. Però què passa amb aquells territoris que sí que viuen del turisme però no arriben a aquestes taxes d'ocupació? És possible que afecti molt negativament a la demanda d'aquests territoris.
3: És divendres, ja és 7 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Allau de propostes a la segona convocatòria de reserva pública del govern per fer habitatge protegit. Albert Güell.
6: L'executiu ha anunciat que 310 solars en 126 municipis s'han incorporat a la proposta, amb capacitat per construir-hi 11.000 habitatges de lloguer assequible que s'integraran al Pla 50.000. Actualment, Catalunya concentra el 60% de la construcció d'habitatge protegit que s'està fent a Espanya.
3: Nova jornada amb avisos per fortes pluges a una part de Catalunya.
6: Després de les intenses precipitacions d'ahir que van provocar talls de carreteres i aturar algunes línies de rodalies, avui torna una certa calma, però no total. A Osona, el Ripollès i el Berguedà es mantenen activats avisos.
3: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
7: Hola, què tal? Aquest matí de divendres ha estat molt assolellat a bona part de Catalunya, tot i que a primeres hores del matí teníem bancs de boira a valls i fondalades de la Catalunya central i també a punts com a Ripoll. Però, com diem, el matí ha estat molt assolellat i a poc a poc les temperatures van tirant cap amunt. I és que avui arribarem pràcticament als 35-36 graus a punts a l'interior de la Vall de l'Ebre i a la resta amb aquesta xafogó ben marcada a tota la costa catalana. Pendents aquestes hores a l'augment de la nuvolositat, sobretot al Pirineu i Prepirineu, esperem ruixats que aniran apareixent sobretot a punts de la Cerdanya i de l'Alt Ripollès i que puntualment aniran acompanyats de tempesta. I a mesura que vagin passant les hores, aquests ruixats podran acabar afectant a punts del nord de la Catalunya central. A més, al massís dels Ports també rebrem alguna precipitació que pot descarregar amb intensitat. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
3: Bona situació dels embassaments catalans de les conques internes.
6: Segons dades consultades per la xarxa, aquest divendres se situen al 83% de la seva capacitat, tot i les poques precipitacions d'aquests últims mesos que han provocat una baixada del 12%. Tot i això, la xifra és sensiblement superior al mínim històric del 14% assolit el 2024 en plena sequera.
3: Més coses, quatre ministres compareixeran per explicar la crisi a Ceuta.
6: Seran els d'Interior, Afers Exteriors, Defensa i Presidència que donaran explicacions davant les comissions respectives del Congrés. Mentrestant, el govern espanyol espera començar ben aviat la distribució dels 1.300 menors migrants que van arribar a Ceuta, ho ha dit la ministra d'Infància, Cira Rego.
8: El día 16 se traslada el equipo, a partir del 16, el equipo del Ministerio de Juventud, precisamente para ir lo más rápido posible. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a ver derivaciones y acogida en Península.
3: Cultura arrenca una nova edició del Portal Blau de l'Escala.
6: I ho farà amb un concert del grup La Fúmiga pel certamen de la ciutat alta empordanesa. També passaran Sopa de Cabra i Judit Nederman.
3: Esports, Ignasi Trapero, el Barça negocia amb el Manchester City el traspàs de Rodri.
9: Es preveu que el club blaugrana formalitzi avui una oferta que rondaria els 60 milions d'euros un cop el migcampista madrileny ha donat

0: el vistiplau, descartant així l'interès del Real Madrid.
1: El control de so Lluís Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista i Regina González, passen 4 minuts de 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada aquest divendres, la proposta de la Comissió Europea que demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%. Una mesura que la patronal espanyola no veu amb bons ulls, tal com es desprèn del recent estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un grup de pensadors vinculat a la COE.
3: També s'han posicionat en contra el grup d'economistes catalans, autors de l'informe Fènix, que qüestionen l'actual model català.
1: Argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. Marc Pijuan.
4: Europa considera que Espanya abusa del tipus reduït i que en aquest cas concret se'n beneficien principalment les classes altes. Apunten que l'augment del 10 al 21% permetria recaptar uns 7.000 milions d'euros per l'Estat, uns diners que, en teoria, es podrien destinar a millorar les destinacions turístiques. Un fet, però, que posa en dubte Carles Méndez, professor d'Estudis d'Economia i Empresa de la UOC.
5: Entre l'ingrés i entre l'execució final, no? Hi ha una sèrie de fases, una sèrie de processos que al final esborrona molt, diguéssim, si s'incrementa en 10 l'ingrés d'un municipi turístic, s'inverteixi 10, no?, en aquell municipi turístic.
4: Per contra, el sector adverteix que la pujada del tipus impositiu encariria els preus i afectaria la competitivitat, una conclusió que comparteix Méndez.
5: Tenen raó d'estar preocupats. Per què? Perquè clarament aquesta pujada, com he comentat, no, tindrà un impacte heterogènic, perquè zones que actualment estan rebent molta demanda turística, aquesta pujada del 10% no els suposarà una pèrdua de demanda. Però què passa amb aquells territoris que sí que viuen del turisme però no arriben a aquestes taxes d'ocupació? És possible que afecti molt negativament a la demanda d'aquests territoris.
4: El professor de la UOC també remarca que l'augment d'aquest tipus impositiu afectaria en el turisme local i, per tant, en l'economia de proximitat, ja que els residents en zones turístiques també patirien l'increment de preus.
1: Doncs parlant de turisme, el Vallès Oriental se situa com el principal atractiu de la província de Barcelona, deixant de banda la capital, seguit del Vallès Occidental i el Baix Llobregat, segons les dades de 2025 de la Diputació. La comarca va rebre gairebé 7,3 milions de visitants, unes xifres que reflecteixen un gran pes sobre els 26 del total de la província. Vallès Visió, Albaralla.
6: Pel que fa al perfil del turista que escull com a destinació al Vallès Oriental, destaca el de més de 45 anys, en què la diversificació de l'oferta es converteix en un dels trets distintius de la comarca. Entre aquests destaca la Roca Village i el circuit de Barcelona-Catalunya, un dels principals atractius turístics. Així tot, la comarca disposa d'una diversificació amb espais naturals i també amb una àmplia oferta cultural i patrimoni local. Pel que fa al Vallès Oriental, el pla d'acció que s'ha dut a terme amb la participació d'empreses públiques i privades ha esdevingut un anàlisi que ha portat que l'any 2025 es fomentés un turisme actiu i de natura. Enguany, el pla d'acció de 2026, que s'ha dut a terme pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, reflecteix que un dels seus propòsits és promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic sostenible i de qualitat a mercats locals, nacionals i internacionals. Aspectes que volen posicionar el Vallès Oriental com una destinació compromesa amb la sostenibilitat turística.
1: I encara parlant de turisme, Catalunya es prepara per gestionar, fa dies, codiem l'allau de persones que dimecres vinent, dia 12, es desplaçaran per observar l'eclipsi solar. En el cas del Delta de l'Ebre, el cos d'agents rurals reforçarà el dispositiu als espais naturals on es preveu major concentració de gent. 21 Ràdio, Albert Pasqual.
7: A les Terres de l'Ebre, la Generalitat ha habilitat 8 espais segurs. La mesura busca evitar grans concentracions al medi natural. També es preveuen restriccions d'accés, especialment a l'entorn del Parc Natural dels Ports. Ens parla el cap dels agents rurals, Xavier Gilabert.
8: Hi haurà una afluència encara desconeguda de visitants al territori i és per això que es preveu, per la posició en la que hi haurà el sol en el moment de l'eclipse, que hi hagi una certa tendència a buscar punts alts, que normalment aquests punts alts estan en els entorns naturals. Però sí que és possible que es prengui alguna mesura de restricció d'accés al medi natural en base a llei d'accés motoritzat, com podrien ser espais com el Parc Natural dels Ports.
7: L'operatiu habitual es reforçarà amb suport marítim i aeri, voluntaris i informadors ambientals, amb l'objectiu de garantir la seguretat durant tota la jornada.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: 6 minuts i en punt, 3 quarts de 3 de la tarda. Us ho destacàvem en titulars. El govern ha anunciat aquest divendres que 310 solars en 126 municipis catalans s'han incorporat a la reserva pública impulsada per la Generalitat en la seva segona convocatòria.
3: L'executiu assegura que aquesta superfície oferta per ajuntaments, ens i promotors té capacitat per construir-hi 11.000 habitatges protegits de lloguer assequible que s'integraran al pla 50.000 del govern.
1: En el cas de la ciutat de Tarragona, per exemple, aquesta ha registrat 6 solars, la meitat són al centre i els altres al nord. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
9: El primer dels solars es troba a l'avinguda Vidal i Barraquer, és propietat ja de l'Ajuntament, un terreny de 1.400 metres quadrats que podria acollir 84 habitatges. El segon és un solar qualificat d'equipament a l'avinguda de Sant Salvador, al costat de l'Institut. Allà s'hi podrien construir fins a 137 habitatges. Al barri de Sant Pere i Sant Pau també s'ha inscrit un solar al costat del camp de futbol, amb 100 nous habitatges possibles, i finalment s'han inscrit també 3 solars de la part alta de la plaça Peixateries Velles. Tot això mentre ja se sap que les sol·licituds per anar a viure a la nova promoció de les Oliveres a Campclar, que també és de lloguer social, han doblat l'oferta, gairebé 400 sol·licitants per 192 habitatges.
1: I encara parlant d'habitatge, ens fem ressò d'algunes reaccions encara a l'anunciat pel govern en el mapa de les zones de mercat residencial tensionat. En el cas d'Osona, per exemple, Calldetenes se'n surt perquè la Generalitat considera que ja no compleix els criteris, i per contra Santa Eugènia de Berga i Santa Martí de Centelles hi entren per primera vegada. El nou FM, Núria Parera.
10: La revisió de les zones de mercat residencial tensionat deixa moviments a Osona. La Generalitat considera que Calldetenes ja no compleix els criteris per mantenir aquesta declaració. Una decisió que l'Ajuntament recorrerà perquè defensa que la manca de pisos de lloguer i la proximitat amb Vic mantenen tensionat el mercat. En parla l'alcalde Miquel Riera.
11: És que Calldetenes continua estant tensionat, no? Pues segurament doncs, per la proximitat amb Vic i també doncs, perquè no tenim mercat de lloguer.
10: En canvi, Santa Eugènia de Berga i Sant Martí de Centelles s'incorporen a la llista. A Santa Eugènia, l'alcalde Xavier Fernández atribueix aquesta situació a la manca d'oferta d'habitatge.
12: No s'ha urbanitzat pràcticament res des de fa molts anys. L'última urbanització deu fer uns 20 anys, que va ser la zona del Català, i s'ha fet poquet habitatge.
10: A Sant Martí, la decisió ha sorprès l'Ajuntament. L'alcaldessa Núria Roca assegura que no havia rebut cap comunicació prèvia.
13: La veritat és que no sabíem que Sant Martí estigués ni en risc ni que pogués entrar, però sí que ens hagués agradat pues, rebre alguna notificació, que ens haguessin avisat, que ens haguessin explicat, o també saber una mica d'on treuen aquest criteri.
10: Amb aquesta revisió, Catalunya passa de 271 a 302 municipis declarats zones de mercat residencial tensionat, on s'apliquen mesures per limitar el preu dels nous contractes de lloguer.
1: I parlem novament un dia més del temps, perquè Protecció Civil, us ho diem en titulars, manté activats diversos avisos per fortes pluges també aquest divendres a part de Catalunya, sobretot a Osona, el Ripollès i el Berguedà, tot plegat després de les fortes pluges que van caure ahir. Els bombers de la Generalitat van atendre més de 200 avisos per incidències relacionades amb les tempestes.
3: La majoria dels serveis es van concentrar entre les 6 i les 8 del vespre i van ser principalment per caigudes d'arbres i branques o bé per inundacions de carrers i baixos d'habitatges. Els aiguats van causar talls en diverses carreteres, entre elles la C63 i la C25, mentre la Nacional 145 es va veure afectada per un despreniment de roques. També van quedar tallades 7 línies de rodalies.
1: Justament per culpa de les pluges, la bandera vermella uneix aquest divendres a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià de Besòs per la mala qualitat de l'aigua, segons que ha informat Protecció Civil. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
14: Es prohibeix el bany al litoral badaloní en una mesura preventiva després que ahir dijous, amb les pluges de la tarda vespre, s'obrissin fins a 5 sobreeixidors de la ciutat. Recordem que l'Ajuntament de Badalona realitza analítiques diàries a l'aigua per garantir-ne la qualitat, però els resultats encara triguen 24 hores en obtenir-se. Davant del dubte, s'aplica política de prevenció i és per això que la bandera vermella uneix aquest divendres a totes les platges de la ciutat. Des de l'àrea de Medi Ambient confien en cada dissabte al matí ja s'instaurarà la bandera verda, tenint en compte la previsió de tranquil·litat en les condicions climàtiques i del mar durant tot el dia d'avui.
1: Unes pluges que arriben quan els embassaments de les conques internes catalanes toquen els mínims dels darrers 3 mesos. I és que la calor i la manca de pluja s'han fet baixar els registres de l'aigua que contenen els pantans fins al 83%. Ara bé, les xifres no són gens ni mica alarmants. Si tenim en compte que tot just fa 2 anys, en plena sequera, l'aigua acumulada als embassaments va baixar del 15%.
3: A l'espera de veure com repercutiran les pluges d'aquestes darreres hores en l'estat de les conques internes, la calor i la falta de precipitacions han deixat els pantans de les conques internes al 83%, lluny, de fet, del 95% que marcaven a finals de maig quan van assolir el màxim d'aquest 2026.
1: En aquell moment, els embassaments, per exemple, de Susqueda, la Llosa del Cavall o la Baells, van omplir-se fins al 100% del seu volum.
3: Tot i el descens dels metres cúbics d'aigua emmagatzemada als embassaments de les conques internes, l'actual xifra continua sent molt bona si la comparem-la amb la de l'estiu del 2024, amb la sequera impactant de ple a Catalunya i amb els pantans que van arribar a un nivell mínim del 14%.
1: Doncs de l'aigua al foc, gairebé en punt 3/4 perquè el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, i els bombers de Barcelona han fet balança avui de com s'està desenvolupant la campanya forestal a la capital catalana. Una campanya, de moment, amb només 2 focs i que incorpora nous recursos materials pel cos. Irene Segalés, bon dia.
15: Bon dia. Des del mes de maig i fins al 31 de juliol, els bombers de Barcelona han activat 42 prealertes meteorològiques a les zones forestals de Barcelona. Es tracta d'actuacions preventives que els posen en alerta en zones d'especial risc. Tant l'Ajuntament de Barcelona com els bombers de la ciutat consideren que protocols de prevenció d'incendi com aquests han ajudat a que, a l'equador de la campanya forestal, no hi hagi hagut cap incendi important dins el terme municipal de la ciutat ni tampoc al parc de Collserola. Aquest és el balanç positiu que han fet avui en el marc de la presentació de 7 nous vehicles pels bombers barcelonins. Es tracta de 7 camions autobomba, uns vehicles lleugers que permeten als bombers respondre amb agilitat en zones urbanes de difícil accés. N'ha explicat els detalls al cap de guàrdia de bombers de Barcelona, Gerard Prades.
16: La incorporació d'aquests 7 nous vehicles ens permet no només renovar i d'alguna manera actualitzar les noves tecnologies o les noves tècniques el que és la flota, sinó augmentar el nombre. Són vehicles de tamany més reduït que les bombes de gran incendi o de les bombes pesades. Una longitud de 6 metres, una amplada de 2,5 que els permet tenir un radi de gir petit. Poden llançar, em sembla que són fins a 2.000 litres per minut a baixa pressió i uns 400 en alta. Porten tot tipus d'equipament, tant per incendis com per altres tipus d'emergències.
15: La renovació i modernització de la flota dels bombers de Barcelona ha suposat una inversió de prop de 3,5 milions d'euros.
1: Doncs encara a Barcelona, la Guàrdia Urbana ha detingut 2 persones presumptament implicades en un tiroteig sense ferits al barri del Raval.
3: Els fets han passat poc després de les 2 de la matinada quan diversos testimonis han alertat la policia d'un possible tiroteig a la part superior de la Rambla. Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions de la Guàrdia Urbana que han arrestat 2 sospitosos que coincidien amb la descripció aportada per les persones que havien vist l'enfrontament. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha felicitat els agents per la seva ràpida i eficient intervenció.
17: Agrair també la intervenció que han fet els cossos de seguretat i en tot cas felicitar-nos que aquest tema s'hagi pogut solucionar ràpidament i en qualsevol dels casos posar també de manifest la necessitat de no baixar mai la guàrdia en temes de seguretat quan a més aquesta seguretat es veu amenaçada per l'ús d'armes de foc.
3: Els efectius del cos no han localitzat l'arma amb què s'hauria actuat.
1: 13 minuts i arribem a les 3. 4 ministres del govern espanyol, els d'Interior, Afers Exteriors, Defensa i Presidència, compareixeran a petició pròpia i en període extraordinari davant les comissions corresponents del Congrés per parlar de la crisi migratòria de Ceuta. Les compareixences tindran lloc entre el 25 i el 28 d'aquest mes d'agost. Mentrestant, el govern espanyol espera començar ben aviat la distribució dels 1.300 menors migrants que van arribar a Ceuta. Carme de Fez, bon dia.
18: Bon dia, Jordi. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha xifrat en 1.342 els menors registrats al sistema d'acollida de Ceuta i ha dit que el govern espanyol els atendrà tots. En una compareixença aquest migdia des de la ciutat autònoma, Rego ha explicat que el pròxim 16 d'agost un equip tècnic del Ministeri es desplaçarà a Ceuta perquè el procediment d'acollida sigui el més ràpid possible. Ha concretat que primer s'atendran els perfils més vulnerables, els menors de 13 anys, i que prioritzaran el reagrupament familiar. La ministra ha explicat que en poques setmanes ja hi podrien haver derivacions d'infants a la península. Escoltem Cira Rego.
19: Mi intención es que fueran inmediatamente. El día 16 se traslada el equipo, a partir del 16 el equipo del Ministerio de Juventud, precisamente para ir lo más rápido posible. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península.
18: La ministra també ha anunciat que a finals d'agost es convocarà una conferència sectorial amb les comunitats per abordar el repartiment dels menors.
1: Per cert, el govern espanyol ha exigit a Itàlia que aturi els controls fronterers que va activar arran de la crisi migratòria de fa una setmana.
3: Segons han indicat fonts de l'executiu, aquesta mesura, sense precedents en la història recent, es va adoptar sense avís previ de manera unilateral i amb arguments que no s'ajusten ni al codi de frontera Schengen ni a la realitat.
1: I encara en la crònica política, el PSOE ha anunciat que portarà als tribunals la compra d'un àtic de luxe per part de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso.
3: Ho ha dit el líder dels socialistes madrilenys i ministre Òscar López en una roda de premsa des de la seu del partit al carrer Ferraz.
1: I Junts vol erigir-se en l'alternativa a un govern de Salvador Illa que en ple Equador de la legislatura està ensorrant, diuen Catalunya.
3: Així ho ha verbalitzat aquest divendres la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, en una roda de premsa al Parc de la Ciutadella, en la que ha advertit que els socialistes s'estan carregant el país de dalt a baix amb un col·lapse de les infraestructures o l'ofegament de les classes mitjanes.
1: I abans de la cultura us diran que l'Ajuntament de Terrassa obre un procés participatiu per repensar el futur del Mercat de Sant Pere. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
20: L'Ajuntament vol repensar el Mercat de Sant Pere i que la ciutadania el redescobreixi. L'objectiu és garantir-ne la continuïtat. Actualment té 45 parades, però només 21 estan en actiu. És una conseqüència directa del canvi d'hàbits de consum. Xavier Cardona és regidor de Comerç i Mercats.
21: Que hi ha productes de molta qualitat, però que al final la vull llegir justament, no? Que Barcelona està perdent un de cada quatre comerços especialitzats en venda al detall, en aquest cas doncs, de carn, de peix o de verdura. Els hàbits de consum estan canviant i aquests professionals que regenten aquests establiments doncs ho estan patint.
20: El consistori es posa en mans de dues consultores especialitzades i obre un procés participatiu per escoltar totes les parts implicades. El nou model contemplaria parades d'àmbits aliens a la gastronomia que podrien aprofitar les persones emprenedores per obrir el seu negoci amb preus més ajustats que un local de renda lliure i amb horaris més flexibles, també amb l'organització d'activitats de forma paral·lela.
1: 10 minuts i arribem a les 3, moment per la cultura.
22: Tens un mal dia que li passa al món. Preferiries no escoltar-lo, així et va molt millor.
1: I pel Festival Portal Blau de l'Escala arrenca aquest divendres, ho farà amb un concert del grup La Fúmiga. Pel certamen de la Ciutat Alta Empordanesa també passaran, entre d'altres, Sopa de Cabra i Judit Nederman. Ràdio L'Escala, Jordi Fortià.
23: Avui divendres La Fúmiga actuarà amb la seva gira de comiat, L'Últim Abraç. Prèviament tindrà lloc un concert de Naina, on la jove artista de 19 anys presentarà el seu primer disc, Vives o Mortes. Demà serà el torn de Judit Nederman, que arriba al festival acompanyada per la seva banda i la Gio Sinfonia. I diumenge Porta el Blau tancarà el festival amb el concert de Sopa de Cabra, en el marc de la gira que celebra els 40 anys de trajectòria del grup gironí. Miquel Fernández és el director de Porta el Blau.
24: La Fúmiga, amb aquesta gira de comiat dels escenaris que retiren, queden molt poques entrades, però encara en queden, i per tant, qui vulgui disfrutar de l'últim o dels últims concerts que farà La Fúmiga aquí a Comarques Gironines, doncs que aprofiti per anar a veure'l. Després, el dissabte, tindrem a la Judit Nederman amb la Gio Sinfonia, un concert únic d'aquesta gira que s'han unit per fer aquest espectacle de tota la trajectòria d'aquests 10 anys de carrera de la Judit Nederman.
23: Encara queden entrades pels concerts a La Fúmiga i Judit Nederman.
1: I a partir d'avui i fins diumenge, el Festival Internacional de Dansa i Arts del Moviment en Context Rural de les Piles transformarà aquest municipi de la Conca de Barberà en un escenari a l'aire lliure. Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
25: El Danseu torna a les Piles en la seva 14a edició des d'avui divendres i fins diumenge, amb 17 espectacles de les arts del moviment que posaran el focus en el hashtag ComMires, una invitació a qüestionar-nos la forma en què observem. Companyies emergents i de renom internacional com Núria Guiu, la companyia Aina Alegre o Julian Hamilton passaran per les Piles aquest cap de setmana. Héctor Boada, programador i coordinador del festival.
26: Un dels objectius del Danseu és apropar aquelles peces de dansa contemporània i arts del moviment que normalment no arriben en aquests entorns rurals, com poden ser companyies internacionals o companyies de gran format que s'exhibeixen en espais com el Mercat de les Flors, que normalment són programades en capitals europees.
25: Tot i que la majoria d'espectacles són gratuïts, pels de pagament encara hi ha entrades individuals a la venda a través de la web de danseu.com.
1: I arribem als esports amb més propostes musicals. Nova edició arrenca aquest divendres del Brunch Electronic Festival.
3: Nova edició del certamen que se celebrarà fins diumenge al recinte del Parc del Fòrum de Barcelona i Sant Adrià de Besòs i que comptarà amb les actuacions, entre d'altres, de Jeff Mills, Mario Bravo, Vix Vita i Enzo Siragusa. 5 years old, no me lo sé.
0: nos va volviendo bueno.
1: I en un registre ben diferent, Rosana serà la protagonista aquesta nit a Sitges.
3: La cantautora canària actuarà al Festival Jardins de Terramar.
0: No hay sueños imposibles ni tan lejos.
1: Doncs amb la veu de Rosana arribem als esports. Porta aquest divendres el nostre company Ignasi Trapero. Bon dia, Ignasi. El Barça negocia amb el Manchester City el traspàs de Rodri.
2: Es preveu que el club blaugrana formalitzi avui una oferta que rondaria els 60 milions d'euros, un cop el migcampista madrileny ha donat el vistiplau al traspàs, descartant així l'interès del Real Madrid. De la seva banda, Unai Núñez ha fet avui el primer entrenament amb l'Espanyol, un cop es va fer oficial ahir al vespre la sessió amb opció de compra del defensa basc del Celta. I més futbol, després de superar ahir el Bristol per 4-2, el Badalona Women juga avui un altre amistós de pretemporada a Salou. Serà a les 7 davant del Villarreal. Sheila Guijarro, jugadora del Badalona Women, valora el triomf sobre el Villarreal.
4: El equipo ha estado bien, al final estamos buscando encontrarnos con nosotros mismas, con el juego. Tenemos muchas ganas de seguir compartiendo minutos y partidos, y al final creo que el equipo ha estado bien. Al final pues son partidos de pretemporada que siempre hay que ajustar cosas, pero bueno, las sensaciones son buenas. Creo que el marcador, al hacer goles siempre es importante y estamos contentas.
2: Hi ha una setmana perquè comenci la Lliga de Segona Divisió. Els dos equips catalans que la disputaran, Sabadell i Girona, juguen avui a 6:45 un amistós de pretemporada. I el torneig històrics del futbol català, avui jornada de descans. Un cop s'han definit les semifinals de dissabte, que jugaran a les 6 l'Hospitalet Badalona i a les 8 Europa Sant Andreu. Ahir l'Europa hi va accedir després de guanyar el Prat per 3-0 i el Vilanova per 2-1. Conrad García, entrenador del Vilanova.
5: Són dos partits per començar a rodar, no? Per començar a veure el que volem ser com aquí i demostrar una mica l'ànima de l'equip que serem, i crec que això ho hem vist, s'ha notat. És una llàstima no haver pogut guanyar ni el primer partit ni el segon, però estic content del que hem fet.
2: I l'Hockey Club Valls ha fet oficial aquest divendres al migdia el retorn de Gepi Selva a Ràdio Ciutat de Valls. David Prats.
6: En la presentació, Selva ha explicat que tanca una etapa professional després d'una bona temporada i que ara vol gaudir de l'hoquei des d'una altra perspectiva, sense buscar protagonisme.
7: El present és molt ambiciosa i tots ho som, no? Un miro més a nivell general. Evidentment, quan entrem a pista voldrem guanyar, com tothom. Portem una trajectòria que ja comença a ser llarga o consolidada. Doncs crec que ara és un moment de consolidar el que tenim, tant a nivell de base com de primer equip.
6: D'altra banda, el mateix Selva assegura que arriba per aportar experiència, ajudar el grup i continuar competint amb ambició, però també per compartir vestidor amb un equip que coneix bé i amb el qual espera contribuir a fer créixer el projecte esportiu del Valls.
2: I en ciclisme, el Tour de França viu avui una etapa decisiva. L'antepenúltima amb arribada al mític port del Mont Ventoux. La suïssa Marlène Reusser continua líder i la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, és desena a 3 minuts i 51 segons.
1: Gràcies, Ignasi. Per última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, en retrobarem demà. No, ens retrobarem dilluns. Demà i diumenge us deixem amb l'equip del cap de setmana. Fins aleshores, gaudiu molt.
8: La xarxa de comunicació local.
27: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora

0: El govern espanyol dona fins diumenge que ve a la mitjanit a Giorgia Meloni, primera ministra italiana, perquè reobri l'espai Schengen i els controls als ciutadans espanyols després de la crisi migratòria viscuda a Ceuta. Des de la Moncloa afegeixen que, si no, faran controls als ciutadans italians que viatgin a l'estat. Les organitzacions no governamentals i entitats que treballen a Ceuta estan especialment preocupades per la violència sexual que puguin patir les nenes i adolescents que van entrar fa una setmana a la ciutat i que encara deambulen soles pels carrers. I a més demanen atenció psicològica urgent pels menors no acompanyats. Agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desarticulat una organització de tràfic marítim de persones a qui atribueixen l'entrada il·legal de més de 2.000 immigrants a Espanya. L'operació ha comportat la detenció de 78 persones, 27 de les quals ja han ingressat a la presó. El PSOE denuncia a la Fiscalia el govern d'Isabel Díaz Ayuso a Madrid per la compra d'un àtic de luxe que havia de servir d'oficina temporal per la presidenta. Demanen a la justícia que investigui l'operació per possibles delictes de malversació de diners públics i prevaricació. Els Mossos detenen dues persones per un tiroteig al Raval, a Barcelona, avui a la matinada. Els trets no han causat cap víctima i s'investiga l'origen de l'enfrontament armat. Donald Trump firma dos decrets per intentar una altra vegada limitar la ciutadania per naixement, tot i el revés del juny del Tribunal Suprem. Com a part de la política de mà dura amb la migració, el president nord-americà fa nous esforços per restringir els drets dels fills de pares estrangers. Abelardo de la Espriella, d'extrema dreta, pren possessió avui com a nou president a Colòmbia, en substitució a Gustavo Petro, que va liderar el primer govern d'esquerres al país. El nou mandatari assumeix el poder amb el suport de Donald Trump i ha promès mà dura en seguretat. El Branch Electronic Festival torna des d'avui fins diumenge al Parc del Fòrum de Barcelona, sent actuacions previstes noms de pes com Kai Tranada, Eric Prydz o The Blaze. Quarta edició d'un certamen que estrena escenaris renovats, reforça les zones d'ombra contra la calor i aposta pel talent local.
1: Esports. El Barça ja negocia amb el Manchester City el fitxatge del migcampista madrileny Rodrigo Hernández després que el jugador hagi decidit que vol fitxar pel club blaugrana. Rodri, de 30 anys i pilota d'or del Mundial, encara té un any de contracte amb el City. I Àlex Márquez ha estat el pilot més ràpid als entrenaments lliures del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP, el Dapan de Marco Bezzecchi, aquesta tarda segona sessió amb classificació per la Q2 de demà. I en marxa la setena etapa del Tour de França femení, una etapa de 147 quilòmetres amb arribada al Mont Ventoux. La suïssa de l'equip Movistar, Marlène Roger, manté el mallot groc de líder. I acabem explicant que en bàsquet el base Colby Jones no fitxarà finalment pel Manresa, després que no hagi superat la revisió mèdica.
0: Tarda encara amb sol a la majoria de comarques, però comença a venti nuvolades i alguna tempesta surt.
2: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
3: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 49%.

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, són les 4. El govern espanyol dona fins diumenge a la mitjanit a Giorgia Meloni perquè reobri l'espai Schengen i també els controls de ciutadans espanyols després de la crisi de Ceuta. Des de la Moncloa afegeixen que, si no, faran controls als ciutadans italians que viatgin a Espanya. I més de 1.300 infants ja han estat registrats pel sistema de protecció de Ceuta després de l'entrada massiva de la setmana passada. Hi ha més nenes i més infants de menys de 13 anys que en arribades anteriors. El govern espanyol calcula que d'aquí poques setmanes començaran els trasllats a la península. Les ONGs i entitats que treballen a Ceuta estan especialment preocupades per la violència sexual que puguin patir les nenes i adolescents que van entrar fa tot just una setmana a la ciutat i que encara deambulen per soles pels carrers. A més, també demanen atenció psicològica urgent per als menors no acompanyats. La Guàrdia Civil i la Policia Nacional han desmantellat una xarxa que utilitzava llanxes ràpides per transportar droga fins a Algèria i que, en el trajecte de tornada, aprofitava per traslladar migrants fins a Espanya de forma il·legal. L'operació s'ha saldat amb 78 detinguts, dels quals 27 ja han entrat a presó. Donald Trump firma dos decrets per intentar de nou limitar la ciutadania de naixement, malgrat el revés del mes de juny del Tribunal Suprem. Com a part de la política de mà dura de la immigració, el president dels Estats Units fa nous esforços per restringir els drets dels fills dels pares estrangers. Abelardo de Lasprilla, d'extrema dreta, pren possessió avui com a nou president de Colòmbia en substitució a Gustavo Petro, que havia liderat el primer govern d'esquerres. El nou mandatari assumeix, doncs, el poder amb el suport de Donald Trump i ha promès mà dura en seguretat. I demà farà 2 anys de la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat. Illa afronta la segona part del mandat amb deures pendents, com per exemple la crisi de Rodalies, les vagues a l'ensenyament i també el finançament autonòmic. Des de l'oposició, Junts acusa el govern d'Illa d'ensorrar Catalunya i també d'estar al servei de Madrid. I Montpellier té la sala de cinema més propera per veure l'Odissea de Christopher Nolan en format IMAX de 70 mil·límetres. A Catalunya no n'hi ha cap de disponible per gaudir de la primera pel·lícula filmada íntegrament amb aquesta tecnologia.
0: Esports.
2: El Barça ja negocia amb el Manchester City el fitxatge del migcampista madrileny Rodrigo Hernández després que el jugador hagi decidit que vol fitxar pel club blaugrana. Rodri, de 30 anys i pilota d'or del Mundial, encara té un any de contracte amb el City. I en marxa la 7a etapa del Tour de França femení, una etapa de 147 quilòmetres amb arribada al Mont Ventoux. La suïssa de l'equip Movistar, Marlène Roger, manté el mallot groc de líder. I Àlex Márquez ha estat el pilot més ràpid en els primers entrenaments lliures del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP, al davant de Marco Bezzecchi. Aquesta tarda, segona sessió amb classificació ja per la Q2 de demà.
1: I ens falta el temps, tarda de sol a la majoria de les comarques, però també hi haurà nuvolades i també alguna tempesta, sobretot al voltant del Pirineu i el Prepirineu Oriental. La temperatura tornarà a pujar i ho continuarà també fent els pròxims dies.
0: 3Cat Info.
1: 4 i 3 minuts. Molt bona tarda. Soc la Txell Garriga.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Pedro Sánchez planta cara a Giorgia Meloni i li dona temps fins diumenge a la mitjanit.
3: Ràdio Arbúcies.
4: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 52%.

0: Ràdio Arbúcies.
1: L'emissora que escolten les altres emissores.
0: 107.6 FM. Are you coming to the tree?

0: Bona tarda, a les 5. Situació del trànsit a aquesta hora, equip viari.
1: Ja s'ha obert el carril que estava tallat a l'AP7 a Cambrils a causa d'un accident en sentit sud. Queden, però, retencions importants en aquest punt, com també a l'AP7 retencions de Castellbisbal a Gelida, a Subirats i a l'Hospitalet de l'Infant en sentit sud. Al tram nord de l'AP7, retencions de Montmeló a la Roca del Vallès en sentit nord. A banda d'això, a la Ronda de Dalt hi ha un carril tallat en cada sentit, de Sant Gervasi a la Vall d'Hebron en sentit Besòs i de Mundet als Penitents en sentit Llobregat.
0: Itàlia diu que no accepta ultimàtums d'Espanya i que mantindrà els controls a les fronteres de viatgers procedents de l'estat espanyol com a mínim fins al dia 15. Avui mateix el govern espanyol demanava a Itàlia que aixequés la mesura abans de diumenge a la mitjanit. Les organitzacions no governamentals i entitats que treballen a Ceuta estan especialment preocupades per la violència sexual que puguin patir les nenes i adolescents que van entrar ara fa una setmana a la ciutat i que encara són soles pels carrers. Demanen atenció psicològica urgent pels menors no acompanyats. El PSOE denuncia a la Fiscalia al govern d'Isabel Díaz Ayuso per la compra de l'àtic de luxe que havia de servir d'oficina temporal per la presidenta de la Comunitat de Madrid. Demanen a la justícia que investigui l'operació per possibles delictes de malversació de diners públics i prevaricació. Demà farà 2 anys de la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat. Illa afronta la segona part del mandat amb deures pendents, com la crisi de Rodalies, les vagues a l'ensenyament i el finançament autonòmic. Des de l'oposició, Junts per Catalunya acusa l'executiu d'Illa d'ensorrar Catalunya i d'estar al servei de Madrid. L'Aràbia Saudita, Turquia i el Pakistan firmen un acord de mutua defensa en plena confrontació de l'Iran contra els països del Golf. De moment ha respost un alt funcionari de Teheran dient que cap entesa podrà garantir la seguretat de Riyadh. Els Mossos d'Esquadra han detingut 2 persones per un tiroteig que hi ha hagut al Raval, a Barcelona, avui de matinada. Els trets no han causat cap víctima i s'investiga l'origen de l'enfrontament. Montpellier té la sala de cinema més propera a Catalunya per veure l'Odissea de Christopher Nolan en format IMAX de 70 mil·límetres, tal com volia que es vegués el director. A Catalunya no n'hi ha cap de disponible per gaudir de la primera pel·lícula filmada íntegrament amb aquesta tecnologia.
2: Esports.
3: A hores d'ara s'està disputant la 7a etapa del Tour de França femení, en final el mític Mont Ventoux. La de Suïssa Roiser defensa el mallot groc de líder. I al circuit de Silverstone està en marxa la segona sessió del dia del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. Aquest migdia el més ràpid ha estat Àlex Márquez. El Barça ja negocia amb el Manchester City el fitxatge de Rodri, el migcampista madrileny de 30 anys i pilota d'or del Mundial. Encara té 1 any de contracte amb el City. I l'Espanyol viatja aquesta tarda a Anglaterra per disputar demà un partit amistós contra el Coventry de la Premier League. Ja hi serà l'últim fitxatge blanc i blau al central basc, Unai Núñez.
0: Tarda de divendres amb sol a la majoria de comarques, també algunes nuvolades i alguna tempesta, sobretot al voltant del Pirineu i el Prepirineu Oriental. Avui les temperatures...
4: Informació, proximitat, música...
5: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 51%.

0: Bona tarda, són les 6. I a aquesta hora comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda. Destaquem aquests 13 quilòmetres de cua que hi ha a la P7 de Castellví de Rosanes a Subirats en sentit sud per un accident que hi ha hagut a Sant Sadurní d'Anoia. Hi ha dos carrils tallats, com també hi ha un carril tallat al tram nord de la P7 a Sant Celoni. 5 quilòmetres de cua, en aquest cas en sentit nord.
0: Itàlia diu que no accepta ultimàtums d'Espanya i mantindrà els controls a les fronteres de viatgers procedents d'Espanya com a mínim fins al 15 d'agost. Avui mateix el govern espanyol ha demanat a Itàlia que aixequi la mesura abans d'aquest diumenge. Més de 1.300 infants ja han estat registrats pel sistema de protecció de Ceuta després de l'entrada massiva de la setmana passada. Hi ha més nenes i més infants també de menys de 13 anys que en arribades anteriors. El govern espanyol calcula que d'aquí poques setmanes començaran ja els trasllats cap a la península. Les ONGs i entitats que treballen a Ceuta estan especialment preocupades per la violència sexual que puguin patir les nenes i adolescents que van entrar fa una setmana a la ciutat i que encara deambulen sota els carrers. A més, també demanen atenció psicològica urgent per als menors no acompanyats. L'Aràbia Saudita, Turquia i el Pakistan firmen un acord de mútua defensa en plena confrontació de l'Iran contra els països del Golf. De moment, ha respost un alt funcionari de Teheran dient que cap entesa podrà garantir la seguretat de Riad. I demà farà 2 anys de la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat. Illa afronta la segona part d'aquest mandat amb deures pendents, com per exemple la crisi de Rodalies, les vagues a l'ensenyament o el finançament autonòmic. Des de l'oposició, Junts acusa el govern d'Illa d'ensorrar Catalunya i d'estar al servei de Madrid. Montpellier té la sala de cinema més propera per veure l'Odissea de Christopher Nolan en format IMAX de 70 mil·límetres. A Catalunya no n'hi ha cap de disponible per gaudir de la primera pel·lícula filmada íntegrament amb aquesta tecnologia.
2: Esports. La ciclista polonesa Kasia Nevyadoma és la nova mallot groc de Tour del Tour de França femení després d'exhibir-se i guanyar la 7a etapa en final al Mont Ventoux. La catalana Paula Blasi ha acabat 5a i a la general puja 3 posicions. Ara és 7a a 4 minuts i mig de la nova líder. El Barça ja negocia amb el Manchester City el fitxatge de Rodri. El migcampista madrileny de 30 anys i pilota d'or del Mundial encara té un any de contracte amb el City. L'Espanyol viatja aquesta tarda a Anglaterra per disputar demà un partit amistós contra el Coventry de la Premier. Ja hi serà l'últim fitxatge blanc i blau al central basc Unai Núñez. I a 6:45 d'aquesta tarda, amistós a Girona-Sabadell en directe per Esport 3 i a 7:00 el Badalona Women s'enfrontarà al Villarreal a Salou.
0: I ens falta el temps. La tarda serà assolellada només al Pirineu i també al massís dels Ports hi haurà ruixats i algunes tempestes. S'esperen xàfecs intensos cap al Ripollès, també a les comarques veïnes, però les temperatures es mantenen de moment molt altes a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
3: Trescat Info.
0: Sí, sí, pràcticament ja 4 minuts. Molt bona tarda, sóc la Txell Garriga.
3: Trescat Info.
4: Trescat Info.
5: Ràdio Armúcia 107.6 FM.
6: La banda sonora del teu dia.
7: Tenim a Armúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 58%.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 7. Situació del trànsit a aquesta hora, equip viari.
2: Començarem dient que està tallada la C-37 al túnel de Bracons en tots dos sentits per Calamarsada. A banda d'això, a l'AP-7 continuen els quilòmetres de retencions, en aquest cas de Martorella a Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud i de Vallgorguina a Sant Celoni en sentit nord. D'altra banda, i finalment també a la C-12, s'ha circulat amb dificultat, es dona pas alternatiu a Móra la Nova en tots els sentits a causa d'un accident.
0: Trescat Info.
1: Itàlia diu que no accepta l'ultimàtum d'Espanya i que mantindrà els controls a les fronteres de viatgers procedents d'Espanya com a mínim fins al pròxim dia 15. Avui mateix, el govern espanyol demanava a Itàlia que aixequés la mesura abans de diumenge si no vol veure també com els apliquen controls. Més de 1.300 infants ja han estat registrats pel sistema de protecció a Ceuta després de l'entrada massiva la setmana passada. Hi ha més nenes i més infants de menys de 13 anys que han arribat des anteriors. El govern espanyol calcula que d'aquí a poques setmanes començaran els trasllats cap a punts de la península. L'Aràbia Saudita, Turquia i el Pakistan firmen un acord de mútua defensa en plena confrontació de l'Iran contra els països del Golf. De moment, la resposta a un alt funcionari de Teheran dient que cap entesa podrà garantir la seguretat de Riad. Demà farà 2 anys de la investidura de Salvador Illa com a president. Salvador Illa afronta la segona part de la legislatura amb deures pendents com la crisi de Rodalies, les vagues a l'ensenyament i el finançament autonòmic. Des de l'oposició, Junts per Catalunya l'acusa d'ensorrar el país i d'estar al servei de Madrid. El PSOE denuncia a la Fiscalia al govern d'Isabel Díaz Ayuso per la compra de l'àtic de luxe que havia de servir d'oficina temporal per la presidenta madrilenya. Demanen a la justícia que investigui l'operació per possibles delictes de malversació de diners públics i prevaricació. El govern tancarà l'accés motoritzat als parcs naturals dels ports i de la serra de Montsant durant l'eclipsi solar per motius de seguretat davant de la previsió d'una gran afluència de visitants. Paral·lelament, Salut reforçarà els serveis sanitaris al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i a Ponent.
0: Esports.
3: En marxa el partit amistós entre el Girona i el Sabadell a la Ciutat Esportiva del Girona. Al minut 30 de la primera part, el conjunt gironí guanya per 1-0. És un partit, això sí, a porta tancada. Mentrestant, el Barça ja negocia amb el Manchester City el fitxatge de Rodri, el migcampista madrileny de 30 anys i pilota d'or del Mundial. Encara té un any de contracte amb el club anglès. I la ciclista polonesa Kasia Nevia-Doma és la nova mallot groc del Tour de França femení després d'exhibir-se i guanyar la 7a etapa del Tour, en final al Mont Ventoux. La catalana Paula Blasi avui ha acabat 5a i puja 3 posicions a la general. I Marc Márquez i Àlex Márquez acaben 6è i 7è respectivament als entrenaments lliures del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP i demà seran a la Q2.
1: Continuarà vent-hi ruixats les pròximes hores al Pirineu, al Prepirineu i a Osona fins a primera hora de la nit, moment en què aniran desapareixent. Al cap de setmana hi haurà 2 temps, podríem dir, matins de sol i tardes amb tempestes, sobretot al Pirineu de les comarques de Lleida. Però la calor s'intensificarà.
4: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
5: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 58%.

0: Bona tarda, són les 8. Itàlia diu que no accepta ultimàtums d'Espanya i mantindrà els controls a les fronteres de viatgers procedents d'Espanya com a mínim fins al 15 d'agost. Avui mateix el govern espanyol ha demanat a Itàlia que aixequi la mesura abans d'aquest diumenge. I més de 1.300 infants ja han estat registrats pel sistema de protecció de Ceuta després de l'entrada massiva de la setmana passada. Hi ha més nenes i també més infants de menys de 13 anys que en arribades anteriors. El govern espanyol calcula que d'aquí poques setmanes començaran els trasllats a la península. L'Aràbia Saudita, Turquia i el Pakistan firmen un acord de mútua defensa en plena confrontació de l'Iran contra els països del Golf. De moment, ha respost un alt funcionari de Teheran dient que cap entesa podrà garantir la seguretat de Riad. El PSOE denuncia a la Fiscalia el govern d'Isabel Díaz Ayuso per la compra de l'àtic de luxe que havia de servir d'oficina temporal de la presidenta. L'Agència Pública de la Comunitat de Madrid, que gestiona l'immoble, l'ha posat a la venda per gairebé 6,7 milions d'euros, quan ells els van adquirir per 6,3 milions. I multimilionària emet el gegant tecnològic propietari d'Instagram, WhatsApp i Facebook. Un jutjat nord-americà l'ha sancionat amb gairebé 500 milions d'euros pels danys psicològics que acusen les seves xarxes socials amb els nens i adolescents. Meta haurà de destinar aquests diners a un fons per la salut mental dels joves. El govern tancarà l'accés motoritzat als parcs naturals dels ports i també de la Serra del Montsant durant l'eclipsi solar per motius de seguretat davant la previsió d'una gran afluència de visitants. I paral·lelament, Salut reforçarà els serveis sanitaris del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i també de Ponent.
1: Esports. En joc el Girona-Sabadell, ara mateix el conjunt gironí guanya per 2-1. El partit és el minut 24 de la segona meitat a la Ciutat Esportiva del Girona. I el Barça ja negocia amb el Manchester City el fitxatge de Rodri. El City, de moment, ha rebutjat la primera oferta de 45 milions més variables. I l'Espanyol viatja aquesta tarda a Anglaterra per disputar demà un partit amistós contra el Coventry de la Premier League. Ja hi serà l'últim fitxatge, el central basc Unai Núñez.
0: I ens falta el temps. Els ruixats d'avui persistiran al Pirineu, també al Prepirineu i Osona, fins a primera hora d'aquesta nit, moment en què desapareixeran. El cap de setmana tindrà dos tipus de temps. Matins de sol i tardes amb ruixats, sobretot cap al Pirineu de les comarques de Lleida. La calor s'intensificarà de nou.
2: Trescat Info.
0: 8 i 3 minuts. Molt bona tarda, sóc la Txell Garriga.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: El govern italià rebutja l'ultimàtum de Pedro Sánchez i mantindrà els controls aleatoris dels ciutadans que venen d'Espanya, com a mínim, fins al 15 d'agost. El ministre de l'Interior italià ho justifica per motius de seguretat i també per les informacions que apunten a una nova possible entrada de migrants a Ceuta la setmana que ve.
3: In considerazione di quello che si è visto,
4: tenint en compte el que s'ha vist, el que s'ha dit, els mateixos organismes d'intel·ligència i de seguretat espanyols han declarat que...
5: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: La teva música, el teu ritme.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 65%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 89%.

fighting for what

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 75%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 62%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 80%.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Radio Arbúcies, 107.6 FM.